0: Bona vesprada. Les associacions de víctimes de la Dana han demanat la imputació de l'actual vicepresidenta primera del govern valencià, Susana Camarero, qui durant la riuada ocupava el càrrec de consellera de serveis socials al mateix temps que li han recriminat que hagi entrat a declarar este matí al jutjat de Catarroja per el garatge. Rosa Álvarez és la presidenta de l'associació de víctimes mortals Dana 29 d'octubre.
1: Que no ha tenido la valentía de entrar por la puerta ni ha querido mirarnos a la cara, pues es una elementa. Que el día 29 de octubre abandonó a las personas de teleasistencia, abandonó a las personas de las residencias y también de las viviendas tuteladas de Picanya, que poco se habla de ellas. Y murieron un número importante de personas mayores.
0: Per cert, que Susana Camarero ha assegurat en la seva declaració com a testimoni que consultarà i pensarà si lliurement, de manera voluntària, entregarà els missatges de WhatsApp que va mantindre amb la resta dels consellers el dia de la riuada. La jutgessa li ha fet aquest requeriment perquè els aporta de manera voluntària, igual que ha fet amb tots els testimonis que han prestat declaració en el jutjat de Catarroja. Els contem també que agents de la Policia Nacional, en col·laboració amb el cos de la policia local, han detingut a un total de 12 persones com a presumptes responsables d'un delicte contra la propietat industrial i com a gerents d'un lloc de venda ambulant d'un conegut mercat on, gràcies a la col·laboració policial, les dos coses han aconseguit intervindre 2.277 articles falsificats a Alacant, concretament a Denia Regentaen, els llocs del mercat ambulant de l'esplanada del parc d'esta localitat on es venia roba falsificada de reconegudes marques. I es contem que la creació de noves empreses en la comunitat va pujar un 10,7% en abril en la comunitat valenciana.
2: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
3: Danza clàssica reconocida con el premio al...
4: Onda Cero Gandia, 104.0 FM. Y escúchanos también en www.ondacerogandia.com. Más de uno.

0: Quan per fi trobes un lloc on t'entenen, t'escolten i et cuiden, tot en Caixa. Caixa Popular. Cuidem les persones.
1: Ara que s'acosta el moment de decidir el teu futur, és important prendre una bona decisió. Recorda que pots estudiar prop de casa, amb qualitat i amb totes les oportunitats. Al campus de Gandia, de la Universitat Politècnica de València, la millor universitat tecnològica d'Espanya. Al campus de Gandia pots formar-te en àrees de gran projecció professional. Tria entre el grau en Ciències Ambientals, el grau en Empresa i Tecnologia Digital, el grau en Tecnologies Interactives, el grau en Comunicació Audiovisual o el grau en Enginyeria de Tecnologies de Telecomunicació, so i imatge. A més, el campus ofereix una important oferta de dobles graus i màsters, pensats per adaptar-se a les teues inquietuds i ajudar-te a construir el teu futur professional. Informa't, consulta tota l'oferta acadèmica a la web del campus de Gandia i estigues atent a les dates de preinscripció. Prepara't amb els millors, prop de casa i dona el primer pas cap al teu futur. Universitat Politècnica de València, per un futur sense límits.
2: Se convoca la 13ª edición de los premios literarios Villa de Tous, en las modalidades de narrativa, poesía y ensayo, tanto en castellano como en valenciano, y valorándose la temática local y comarcal. La presentación de las obras se realizará por la web del Ayuntamiento de Tous hasta el 30 de junio. Más información y bases en el Ayuntamiento, 96-244-9101 o en la web ayuntamientotous.es. Concejalía de Cultura, Ayuntamiento de Tous.
3: Comienza la nueva temporada en Edme Muebles. Dale a tu hogar ese toque especial con sofás, dormitorios, comedores y artículos de decoración que harán brillar cada rincón. Edme Muebles, tu casa, tu estilo, tu mejor elección. Te esperamos en nuestras tiendas de Daimús y Grau de Gandía. Edme Muebles, vive la nueva temporada con estilo y confort.
4: Casa Tere está abierto de martes a domingo. Te esperamos al mediodía y también por las noches. Recuerda, solo cerramos los lunes. Vuelven los almuerzos de jueves a domingo para empezar el día con el mejor sabor. Además de nuestra carta y exquisitos arroces, tenemos nuestros platos especiales. Martes, arroz caldo San Fesol sin apps. Miércoles, puchero. Jueves, arroz al forn. Todos servidos en caldero o cazuela. Disfruta de la auténtica cocina casera, arroces y mariscos frescos de la Lonja de Gandía. Restaurante Casa Tere, Paseo Germanías 81, Gandía. Reservas en el 661-027-300.
3: Diseña el teu propi futur. L'Escola d'Art i Superior de Disseny d'Alcoi et donarà els coneixements i eines per fer del disseny la teua professió. T'oferim estudis de graus i cicles en gràfic, moda, interiorisme, il·lustració, producte, fotografia i animació. Pots inscriure't online a les proves d'accés. Més informació a easdalcoi.es.
5: Más de uno.

0: 12:43 minuts i anem amb el primer contingut d'avui i anem a la comarca veïna, anem al Coll, perquè allí tenim a Carmina Vicens i a Sara Mira per a parlar-nos de l'Escola Superior de Disseny del Coll, que la tenim per allí. Bona vesprada a les dos.
1: Bona vesprada.
2: Bona vesprada.
0: Pues ja fa uns quants anys que connectem amb vosaltres per a que mos parleu, per a que mos comenteu quina oferta que poden estudiar allí a l'Escola d'Art i Superior de Disseny del Coll. Primer que res, benvingudes a les dos, així a Onda Cero Gandia, i per què considereu que ara és un bon moment per apostar per l'àmbit artístic i del disseny? Per què cregueu?
2: A veure, nosaltres pensem que estem en un moment en el que necessitem persones creatives que vinguin a l'escola i que puguin donar resposta, no, a tots els problemes de disseny, no? Jo crec que també en un àmbit més general, lo creatiu sempre és lo que va a marcar la diferència i lo que donarà respostes, no? En el món, en el moment en el que estem vivint ara mateix.
0: Pues sí, en això que està tan canviant tot, sobretot en el tema de la intel·ligència artificial, que, bueno, ara després vos faré alguna pregunteta. Quina és la filosofia de quina manera enfoqueu la formació i en què la que definix a l'Escola Superior de Disseny del Coll?
1: Pues sí, mira, en el nostre cas tenim una atenció molt, podem dir, personalitzada. Les ràtios són molt baixetes, per tant, el professorat té una atenció molt, molt directa amb l'alumnat. A més, treballem juntament amb empreses i institucions i, bueno, una metodologia més molt, molt projectual, no? Que, pues, dia a dia tenim aquest contacte directe en empreses i, per tant, pues, tot el que l'alumnat fa és com ja un treball real.
0: Teniu alumnes d'ací de la Comunitat Valenciana? De fora no en teniu, no? O també en teniu?
2: Sí, també tenim.
0: També teniu alumnes de fora, sí? Esta és una pregunta, sí, que ha pensat jo, sí, perquè sí. Dic, no sé si tindran alumnes sols d'ací de la Comunitat Valenciana o de fora. També en teniu?
2: Sí, també tenim alumnat de Moscú, del territori nacional, i també de fora d'Espanya, és dir, que realment l'escola és ja un poc internacional, la gent es busca, no? I la veritat és que pensem que estem configurant, no, un centre també en aquesta diversitat cultural que és superinteressantíssima.
0: Quin tipus de gires professionals poden trobar la gent que estudia allí a l'Escola Superior de Disseny del Coll? Quines gires?
1: I, pues, a veure, les eixides són moltíssimes, des de, pues, en l'àmbit més gràfic, gabinets de disseny, i després hi ha, pues, empreses relacionades en els diferents sectors, com la fotografia, la moda, l'animació, com el dic, és, pues, moltíssimes, no, lo que serien eixides professionals. Podem dir que estem al voltant d'un 70% empleabilitat, que està molt bé en aquestes que corren.
0: Pues sí, la veritat és que, com dius tu, en els tests que corren, bueno, un 70% de probabilitat de trobar faena, pues està, la veritat és que està molt bé, perquè ara, pues, fa falta, pues, molta gent en diferents llocs, i jo crec que la veritat és que sí. En què es diferencia estudiar un grau en disseny allí, a la vostra escola, o fer-ho en una universitat convencional?
2: A veure, en l'escola sí que és veritat que li donem un enfoque més pràctic als estudis. També per normativa no podem tindre a més de 20 persones en aula i això fa que es treballi molt bé. És a dir, la metodologia que emprem a l'escola és una metodologia projectual i vol dir que al final tu tens unes assignatures, però sí que aquestes assignatures te donen continguts per a que tu ho apliques a un projecte. Per tant, és una metodologia molt motivadora, no? És a dir, l'alumne va d'alguna manera veient com creix i també resolent, no? Un poc el que és el projecte de la especialitat que siga.
0: Clar, l'alumne anirà adquirint coneixements i així a poc anirà fent com un currículum també per a poder, pues, tindre més, adquirir més coneixements. Com es vinculen els vostres estudis allí a Alcoi amb les necessitats del mercat laboral actual? Perquè com la cosa va canviant poc a poc i jo crec que inclús cada any, no? o cada X temps, pues, la cosa va modernitzant-se i va actualitzant-se, no?
2: Sí, Esma, de tota manera l'escola també sempre s'ha caracteritzat per tindre un vincul en les empreses, és a dir, hi ha molta sinergia, no? Hi ha un teixit ahí que ens uneix a lo que és l'escola i a l'empresa. Per tant, és veritat que nosaltres, els projectes que posem, molts d'ells són projectes reals, de tal manera que el que volem és pues, donar aquesta visibilitat als projectes que fa l'alumnat i també tindré ja com una experiència de lo que va ser la realitat professional de l'alumnat.
0: Sí, vamos, que l'alumne es puga afrontar d'una manera com si diguem, com si fos bueno, una simulació tampoc, però bueno, que vega com és el mercat laboral i que sàpiga com funciona, no?
2: Efectivament, així és.
0: Allí oferiu jornades de portes obertes, perquè això també està molt de moda, lo de oferir jornades de portes obertes en centres, instituts, col·les. També teniu una orientació personalitzada o algun recurs per als que encara no ho tenen clar? Vull dir, per als que estan indecisos, que no saben encara què estudiar, teniu tot això?
1: Sí, a veure, en el nostre cas podem dir que les portes estan obertes per als alumnes interessats, estan obertes tot l'any, contínuament.

0: que en qualsevol moment ens poden cridar i els atenem sense problema. A més, tenen també tota la informació del que seria l'oferta formativa a la pàgina web de l'escola, on també podem veure imatges i tot el tema també de xarxes socials, que pues, tenim publicacions constants, no?
1: Sí, correcte. Ara, el tema de les xarxes socials està, vamos, en primeríssima plana, que quasi tot va per ahir, quasi tots mos informem per ahir i hi ha més que res. I ja, ja estem quasi acabant, quin missatge donaríeu als joves i no tan joves, que també pues, potser estan pensant en formar-se en disseny, art o disciplines creatives, i que no saben què fer, que no saben on dirigir-se? Què els diríeu? Sí.
2: A veure, jo us diria que tots aquells joves, no? Més joves, que a lo millor acaben l'ESO, ja poden venir a l'escola, perquè tenim cicles formatius de grau mitjà. Si ja tenen una inquietud per el món del disseny, no? Per l'àmbit de l'art, trobem que este és el seu lloc. I els que no són tan joves, que ja tenen una formació, que a lo millor han fet una carrera universitària, els nostres cicles superiors són com un màster, no?, d'aprenentatge en molt poc de temps, on hi ha una especialització important i que realment el cost d'estos cicles no té res a veure un màster, és a dir, és molt més reduït i molt, molt efectiu. Per tant, jo sí que animaria, no?, als que ja tenen pues, uns estudis que a lo millor pues, tenen alguna inquietud de no haver realitzat encara en la seva vida algo, no?, relacionat amb el disseny i que possiblement este també siga el seu lloc.
1: Pues la veritat és que sí. I ara una pregunta que vaig anar a fer jo. La intel·ligència artificial, com aneu per ahí? Ha canviat algo o com esteu?
0: El tema de intel·ligència artificial, si el que tenim claríssim és que ha de ser una ferramenta, clar, no li podem donar l'esquena, està ahí i per tant el que hem de fer és aprendre a utilitzar-la.
1: Exacte, de manera correcta, perquè ja sabem els usos que té, que no toca fer, però és una pregunta que jo me feia fa un rato, dic sé que no m'havíeu, esta pregunta no me l'havíeu plantejat, però dic jo vaig a fer-la perquè ara en estos temps que corren tant d'intel·ligència artificial, d'IA i de... Sí, entonces sí que esteu ahí posats i ja el dic, com estàs dient tu, n'hi ha que gastar-la, però en coneixement, com diguem per així.
0: Clar, hi ha que fer un bon ús.
1: Exacte. Pues, Carmina Vicens, que és la vicedirectora de la EASD d'Alcoi, i Sara Mira, que és la cap d'estudis, moltes gràcies per atendre'ns, com sempre, que sempre ens guardeu un huequet per a parlar amb vosaltres, i que la gent conega quina formació oferteu allí en Alcoi. Moltes gràcies.
0: A vosaltres.
2: A vosaltres.

0: Mineres guardonades per l'alt nivell de les seues elaboracions. I fins ací, Oliva en la Onda, els esperem demà amb més informació d'actualitat municipal.
1: Des de Oliva te lo contamos todo. Más de uno.
2: Susana Camarero ha declarat davant la jutgessa de Catarroja que desconeixia què era el CECOP i també ha explicat que el dia de la dana estava pendent dels centres i recursos que depenien de la seva conselleria, la de Serveis Socials Ramon Pérez.
3: Susana Camarero ha assegurat que es va connectar de manera telemàtica al CECOP per a conèixer la situació i que durant el temps en què ella va estar a la reunió va tindre la percepció que la situació a Utiel estava sota control, ha dit. Segons ha assenyalat, va sentir que hi havia persones atrapades en teulades i que la unitat militar d'emergències, la UME, treballava ja als rescats, però ha afirmat que ningú li va comunicar que hi haguera centres de la seva competència, la de serveis socials, afectats per la barrancada. La vicepresidenta ha indicat a la magistrada, després del seu requeriment, que sí entregarà de manera voluntària els missatges que es van intercanviar el dia de les inundacions en un grup de WhatsApp al qual estava ella amb la resta de consellers.
2: Víctimes de la dana, com deien, s'han concentrat en foron de jutge de Catarroja i demanen la imputació de la vicepresidenta de Susana Camarero. També li han recriminat que hagi entrat a declarar pel garatge Núria Moreno.
4: Fons judicials confirmen que va demanar un permís per a fer-ho davant la convocatòria de la protesta i per a mantindre la seva seguretat. Escoltem Rosa Álvarez, presidenta de l'Associació Víctimes Mortals, i Mariló Gradolí, de l'Associació Víctimes de la Dana, 29 d'octubre.
5: Esta señora, que no ha tenido la valentía de entrar por la puerta ni ha querido mirarnos a la cara, pues es una elementa. Que el día 29 de octubre abandonó a las personas de teleasistencia, abandonó a las personas de las residencias y también de las viviendas tuteladas de Picanya, que poco se habla de ellas. Y murieron un número importante de personas mayores.
6: Hi ha cadires buides de persones residents, de persones que estaven a càrrec de la teleasistència i la consellera responsable d'aquella gestió no va estar a una via d'estar.
2: Els mitjans de comunicació han preguntat al president de la Generalitat, a Juanfran Pérez Llorca, pel fet que la vicepresidenta hagi evitat a les víctimes de la dana. Una pregunta que Pérez Llorca ha qualificat de tendenciosa i desafortunada. Afirma que el govern valencià està i estarà al costat dels afectats per la barrancada.
7: Resulta que estar al costat de les víctimes o no estar al costat de les víctimes és voler per on entres o per l'inici d'un lloc. Jo crec que el que s'ha demostrat en tot aquest temps és que al costat de les víctimes hi ha una administració que ha assumit les seues responsabilitats polítiques, l'única, que altres entenen i no les volen assumir, i el que estem demostrant dia a dia és que aquesta recuperació es du endavant i amb més rapidesa el que altres administracions fan, i és la forma que té de treballar la Generalitat Valenciana.
2: Aquesta vesprada, a partir de les 8, coneixerem els resultats de la consulta que els sindicats educatius estan fent als seus simpatitzants sobre els últims documents de conselleria. Les entitats preveuen, no obstant això, que el desacord es mantinga en tres àrees.
3: Mantenen així la porta oberta a continuar negociant, fins i tot més enllà de la fi de curs. Els sindicats afirmen estar acostumats a negociar en juliol. Marc Candela és el coordinador d'acció sindical de l'STPD.
8: Nosaltres volíem recuperar les 30 hores de semipresencials en els cicles formatius per al curs que ve, i ens han dit que sí, però en 4 cursos. Però posant l'exemple d'un tema que no és el que demanem nosaltres, que l'han acceptat però no és el que demanem nosaltres en 30 terminis. Continua estant estancat el valencià, òbviament, i el tema retributiu.
3: Els sindicats expliquen avui la diferència entre desconvocar i suspendre la vaga. Suspendre-la suposa que es deté de forma temporal i si es vol tornar a reactivar es pot fer de manera immediata i sense preavís. Desconvocar-la seria posar fi del tot i si es volen reprendre les mobilitzacions s'han de tornar a convocar oficialment amb 10 dies d'antelació. Mentrestant, continuen les protestes i a primera hora d'avui s'ha realitzat una bicicletada reivindicativa a Castelló. També hi ha hagut una nova manifestació a Alacant i de l'ensenyament concertat afronten avui el seu segon dia d'aturades parcials, denunciant la precarització de les seues condicions laborals i l'abandonament institucional del sector.
2: Per cert, que el col·lectiu de Famílies pel Valencià ha denunciat que moltes famílies que matriculen els seus fills en 3 anys en centres que ja tenien una aula de 2 no han pogut escollir el valencià com a llengua base perquè les aules ja estaven assignades per conselleria segons el que van elegir el curs passat.
4: Entre les queixes rebudes des del CEIP Sant Lluís de Bunyol, zona de predomini castellà, denuncien que no s'ha obert cap aula en valencià, tot i ser la llengua escollida per 20 famílies com a primera opció davant només 8 en castellà.
9: les 20 famílies que havíem triat el valencià com a primera opció, directament en la pàgina ens ficava que ens havíem donat la segona opció en castellà. No t'he trellat això que estan fent, perquè encara que estem en una

0: En Onda Cero, Comunitat Valenciana en la Onda. Begoña Perpinyà.
1: Molt bona vesprada, què tal? Com estan? Benvinguts a Comunitat Valenciana en la Onda. Són les 2:30 i arrenquem este programa de mitja horeta fins a les 3 de la vesprada. Avui dimecres de parlar-los de producte amb la cooperativa Consum, també de projectes sostenibles amb Caixa Popular i també de valencianes que estan arreu del món i que estan molt presents en allò que és viral i tendència, com són els concerts de Bad Bunny arreu del món. Andrea Gut, bona vesprada.
2: Bona vesprada, sí, com sempre hi ha valencians darrere de tot i darrere dels concerts de Bad Bunny també hi ha valencianes. Parlarem amb Marta i Maria, que són les que han creat el backstage del Wanda Metropolitano, dels concerts de Bad Bunny, i que han traslladat allí un poble de Puerto Rico per als més VIPs del concert i per a l'equip de Bad Bunny i de Bad Bunny. I sí que ens contaran un poquet com ho han fet i com van conèixer a l'artista.
1: Doncs de seguida fem una connexió amb els Estats Units, perquè elles estan allí, exactament. Així que al final del programa la fem i que ens conten com han aplegat fins ahir i què és el que han fet exactament. Així que arranquem i ho fem primer amb l'actualitat. Amparo Piqueres, bona vesprada.
3: Què tal? Bona vesprada.
1: Anem a comentar primer els principals temes d'actualitat a la comunitat. Conta'ns.
3: Bé, doncs avui passa per la vicepresidenta primera del govern valencià, Susana Camarero. Ha declarat este matí davant la jutgessa de la Dana que desconeixia què era el SECOPI. També ha explicat que el dia de la riuada estava pendent dels centres i recursos que dependien de la seva conselleria, recordem, la de serveis socials. Susana Camarero ha assegurat que no es va connectar de manera telemàtica al SECOPI per a conèixer la situació i que durant el temps que va estar en la reunió va tindre la percepció de que la situació d'Eutel estava sota control. També ha assenyalat que va sentir que hi havia persones atrapades en teulades i que la UME treballava en els rescalls, però ha afirmat que ningú li va comunicar que hi haguera centres de la seva competència. Ha indicat a la jutgessa Susana Camarero, després del requeriment de la magistrada, que entregara de manera voluntària els missatges que es va intercanviar eixe dia amb un grup de WhatsApps en el que estava la resta de consellers. Susana Camarero, que ha sigut esperada ja a les portes del jutge per les víctimes de la Dana, s'han concentrat allí. També li han recriminat que ella hagi entrat a declarar pel garatge i no hagi volgut veure. Les fonts judicials confirmen que va demanar un permís per a fer-ho davant la convocatòria protesta. I els mitjans de comunicació també li han preguntat al president, a Juan Fran Pérez Llorca, pel fet de que la vicepresidenta hagi entrat pel garatge, una pregunta que ella ha qualificat de tendenciosa i desafortunada. Continuem pendent de la vaga educativa. Aquesta vesprada, a partir de les 8, coneixerem els resultats de la consulta que sindicats educatius estan fent avui als seus simpatitzants sobre els últims documents que li ha entregat la conselleria. Les entitats preveuen, no obstant això, que el desacord es mantinga en tres àrees concretes. Així que el més probable és que se puga mantindre inclús la protesta per a quan se torni a iniciar el curs escolar. Mentrestant, avui han continuat les protestes. Este matí hi ha hagut una bicicletada a Castelló, també una manifestació a Alacant i continua l'acampada així a València. Parlarem també del recurs i la denúncia que han fet el col·lectiu de famílies en València. Moltes diuen que els seus fills que han matriculat per al proper curs no poden escollir l'aula en València que ells volien. Parlarem també sobre el tema de Beiber, en este cas del president del Partit Popular i líder valencià, de Juan Fran Pérez Llorca, ha aclarit que cessaran el seu director, aclarir si cessaran o no el seu director general de transparència, Jorge Beiber, després de, recorden, confirmar-se la seva imputació en el cas Assut. I també parlarem d'altres assumptes. Avui hem tingut la visita del ministre de Consum, de Pablo Bustinduí, que ha instat en Sueca, la Ribera Baixa, la Generalitat a que perseguisca el possible engany als consumidors sobre l'origen de l'arròs valencià. Contarem això i contarem, dir-vos, poseu avance ja, que tenim previsions de que per al cap de setmana, especialment per al diumenge, ve moltíssima calor.
1: Vaja.
3: Calor que pareix que es quede i que anem a tindre un mes de juny complidet.
1: Doncs ampliarem esta informació.
2: Com puguem.
1: Jo m'he quedat xelà d'escoltar-te.
3: Escolteu molt fresquetes a Ramon esta vesprada en la brújula.
1: Que després ja... Doncs gràcies, Amparo. Estarem molt atentes. Anem a fer una pausa i ja parlem d'estos projectes sostenibles.
4: Hablar alto, interrumpirnos al hablar, llegar tarde, salir de fiesta entre semana, cosas así son muy nuestras y algo muy nuestro es cuidar de ellas. Por eso al reciclar envases de papel y cartón en El Azul, también cuidas de nuestro entorno y de nuestra gente. Porque reciclar es muy nuestro. Ecoembes y Generalitat Valenciana.
5: Caixa Popular patrocina Sostenibilitat en la Onda.
1: Així és, avui volem parlar-los de sostenibilitat amb Caixa Popular, en concret del Premi Sembrar Futur de la Fundació La Nou, que compta precisament amb la col·laboració de Caixa Popular. Es tracta d'una iniciativa que reconeix projectes que promouen models capaços de millorar la qualitat de vida i el compromís amb el territori. En esta tercera edició, tant el primer premi com l'accèssit, en la modalitat de batxillerat i cicles formatius, han sigut otorgats a dos grups d'alumnes de l'IES número 1 de Requena, treballs que han estat relacionats amb l'energia i la transició energètica i que anem a conèixer de la mà dels seus alumnes que han participat. Salude primer, per part d'eixe primer premi relacionat amb fotovoltaiques, a Diego Salón, que és estudiant de primer de batxillerat. Diego, muy buenas tardes, bienvenido.
6: Muy buenas.
1: I també del premi Accèssit relacionat amb biogàs, parlem amb Mariela Pérez, també de primer de batxillerat. Mariela, muy buenas tardes.
7: Muy buenas tardes.
1: Bueno, son proyectos que nacen, decía yo, a partir de la problemática, la respuesta de la ciudadanía ante la posible implantación de macroplantas, tanto fotovoltaicas como de biogás en la comarca, ¿no? Vamos primero con Diego. Cuéntanos, Diego, ¿en qué ha consistido vuestro proyecto?
6: Bueno, pues a nosotros, nuestros profesores de optativa nos propusieron hacer el proyecto y a partir de ahí tuvimos que elegir un tema o búsqueda de problemas relacionados con la comarca y a partir de ahí pues hacer entrevistas, regalar información y ya con esa información organizarla toda un poco, resumirla y hacer un vídeo para mostrarlo y darle visibilidad.
1: Uh-huh. ¿Y en vuestro caso, Mariela?
7: Pues un poco parecido al de Diego, ¿no? Los profesores nos ofrecieron participar y al final elegimos nosotros el biogás y en cómo la comarca de Tierra Requena gestionaba el biogás y los problemas que conllevaba todo eso.
1: Uh-huh. En el caso del proyecto de fotovoltaicas, el primer premio, Diego, cuéntanos sobre todo pues cuántos alumnos habéis participado en el proyecto y qué tareas ha tenido un poco cada uno.
6: Bueno, pues nosotros nos juntamos dos optativas. Nosotros el proyecto de investigación, que éramos cuatro chicos, y también audiovisuales, que eran tres más. Y bueno, nosotros nos encargamos un poco de la búsqueda de información, de entrevistas, como he dicho. Uh-huh. Y mientras audiovisuales, pues la creación artística, ¿no? Editar el vídeo, elegir los planos, imágenes y un poco pues darle esa forma al uh-huh. proyecto.
1: ¿Y cuánto tiempo os ha llevado, Diego, hacerlo desde el principio hasta ya presentarlo?
6: Más o menos nosotros tenemos cuatro clases a la semana adaptativa y en un mes y medio, dedicándole dos o tres clases a la semana, sí que pudimos hacerlo, entregándolo al día.
1: Muy bien. Y en el caso de Mariela, cuéntanos también cuántos alumnos os habéis implicado y qué un poco tareas han hecho cada uno.
7: Pues al principio íbamos a hacer tres alumnos para organizar el trabajo, pero al final también contamos con la ayuda del grupo de audiovisuales y este grupo nos ayudó un poco a editar lo que era el documental. Y nosotros nos encargamos más la parte de investigar, redactar y cosas así.
1: Uh-huh. En ambos casos, ¿cuál creéis que ha sido la parte más complicada? No sé si la organización, la investigación.
6: Bueno, pues en nuestro caso, la verdad es que al principio pensamos que iba a ser pues la parte de las entrevistas, tal. Pero sí que es verdad que tanto el Serrano como Juan García Escrivá, que fueron los entrevistados, siempre estuvieron disponibles para nosotros y pues lo tuvimos fácil en ese sentido. Pero lo que sí que nos resultó más difícil es, una vez recabada tanta información, capaz de resumirla en un vídeo de 4 minutos. Porque al final tuvimos que dejar de lado algunos temas que también eran muy interesantes, pero claro, si no, no podíamos hablar de todo.
1: Claro. ¿Y en vuestro caso, Mariela?
7: En nuestro caso, la parte más complicada, sin duda, ha sido la organización de las entrevistas. Al final, nosotros intentamos buscar varias entrevistas para tener más recursos, pero solo nos concedieron la entrevista con Sol La Torre, la fundadora de Plamarsa. Uh-huh. Entonces, pues claro, al final nos quedábamos un poco cortos de contenido. Intentamos contactar con granjas y cosas así, pero
1: era más difícil, ¿no?
7: Sí, era mucho más difícil.
1: Y como investigadores o entrevistadores, ¿qué tal? ¿Os habéis sentido? Porque es un poco la misión de periodista, ¿no?
6: Pues bastante bien, la verdad. Creemos que hemos aprendido un montón, y si no hubiera sido por un trabajo como este, algo como es tan importante como la instalación de macroplantas en Requena o las comunidades energéticas, que es una solución muy buena, pues no habríamos sabido de ellas. Al final nos han visibilizado a nosotros también estos temas.
1: Qué guay. Mariela.
7: Pues sí, yo un poco, como Diego, también feliz de haber aprendido, porque al principio nosotros con el trabajo empezamos un poco de, pues bueno, lo hacemos para participar, no creo que ganemos, y al final, pues mira, hemos ganado nosotros el acceso, y pues la verdad es que muy feliz de haber aprendido, sobre todo.
1: Claro, justo pues ambos habéis ganado pues el primer premio, el Accessit, del mismo instituto en estos dos proyectos. ¿Qué esperáis un poco? Contadnos sobre todo que la gente que pueda ver los vídeos, que supongo que están en Sembrar Futur o en la Fundación Lanau publicados, ¿qué esperáis un poco que la gente también, en ese resumito que decía Diego, que en 4 minutos pues no da tiempo a mucho, pero ¿qué esperáis que la gente un poco aprenda de lo que habéis hecho?
6: Pues que informar un poco a todo el mundo de la situación de algo, como he dicho, tan importante como es esto, que a largo plazo puede ser bastante perjudicial para nuestra comarca por tema de paisajes o de energía. Y nos gustaría que todo el mundo, igual que hemos hecho nosotros, empezara a saber de esta situación para quejarnos y para dar un paso al frente, no dejar que nuestra comarca sea afectada de manera negativa tan libremente.
1: Uh-huh. Y en el proyecto de biogás también, ¿no, Mariela?
7: Sí, pues en nuestro caso, nuestro objetivo principal era, sobre todo la población de Requena, Utiel, la comarca, se enteraran de sobre todo el problema que está dando el biogás en San Antonio por la posible planta que se va a implantar en San Antonio.
1: Uh-huh. Y bueno, aparte del reconocimiento, obviamente, ¿no? De por lo que habéis hecho, cómo os habéis organizado y sobre los temas que habéis tratado, ¿qué ha significado para vosotros ganar o para el centro haber ganado pues un poco estos premios y en qué ha consistido?
6: Pues para nosotros, obviamente, pues estamos bastante orgullosos de ver frutos de nuestro proyecto. Y el centro, según nos han dicho, pues también está bastante orgulloso de nosotros por dar a conocer proyectos con la DEO enfocados en el entorno de la vinicultura.
1: Uh-huh. Qué guay. Sí, Mariela, no sé si querías aportar.
7: Sí, claro, en mi caso y en el de mis compañeros también un profundo orgullo, porque como he dicho anteriormente, nosotros fuimos a participar, no teníamos la expectativa de ganar y al final acabamos ganando. Entonces, pues un orgullo inmenso, sobre todo también en el instituto, dar a conocer, como ha dicho Diego, la colaboración de el IES número de Requena con la DEO y también pues dar a conocer este proyecto para que futuros cursos pues también tengan la oportunidad de se animen a participar.
1: Exactamente, en próximas ediciones, como decíamos, una iniciativa que reconoce estos proyectos que promueven estos modelos capaces de mejorar la calidad de vida y el compromiso con el territorio. Pueden ver los proyectos ganadores, decíamos el primer premio relacionado con fotovoltaicas y también el Accessit relacionado con biogás en Sembrar Futur de la Fundación Lanau y que ha tenido como colaboradora a Caixa Popular. Pues Diego, Mariela, enhorabuena y gracias por acercarnos los detalles de vuestros proyectos.
7: Pues muchas gracias a ti.
1: Hasta pronto. Gracias.
7: Adiós.
0: En Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda. Begoña Perpiñá.
1: Els tipus de pasta amb els quals comptàvem al nostre país fa uns anys es reduïen bàsicament a uns pocs com a macarrons, espaguetis i canelons. No obstant això, la gran influència de la gastronomia italiana ens ha aportat una llista de varietats de pasta pues, de les quals podem gaudir avui en dia. Encara que algunes varietats de pasta ens resulten familiars com els fusilli, molts altres segurament pues, no els coneixíem. Avui en l'espai de la cooperativa Consum parlem dels diferents varietats de pasta que existeixen, com elaborar-los correctament i algunes receptes italianes que heu de prendre nota. I ho fem amb Mamen Eslava, de l'equip de comunicació de consum. Mamen, benvinguda.
8: Hola, bona vesprada.
1: Primer parlem de quina seria la diferència entre la pasta seca i la fresca.
8: Sí, encara que els ingredients per elaborar tant la pasta fresca com la seca solen ser els mateixos, aigua, farina o sèmola de blat i ou, existeixen pues, algunes diferències entre elles. Una d'elles és l'elaboració, mentre que la pasta fresca sol estar elaborada en sèmola de blat i la pasta seca admet diferents ingredients en les seues elaboracions, com per exemple pues, alguns ingredients integrals. Uh-huh. La deshidratació és una de les altres diferències. Les dues varietats de pasta comencen sent pasta fresca, però mentre que la pasta fresca sol mantindre el seu format original, la pasta seca se somet a un procés de deshidratació, és a dir, que s'elimina pues, l'aigua usant alguna font de calor. Per això se solen utilitzar diferents mètodes, alguns més tradicionals, com la secat al sol o en el forn, i altres pues, més nous, com la deshidratació a través de dispositius elèctrics. Després, una altra diferència és la conservació i el consum. Mentre que la pasta fresca ha de consumir-se al moment, o si no, tenim que conservar-la en la nevera uns dies, la pasta seca pues, pot durar mesos o inclús anys si està ben emmagatzemada. Uh-huh. I l'última diferència seria la cocció. La pasta fresca es cuina més ràpidament, tenim que estar ahí atents uh-huh. al que fica en la bossa per a estar, per a fer-ho bé. I bueno, pues, la pasta seca és més lenteta.
1: Uh-huh. Avui en dia podem trobar moltes varietats de pasta, no? Depenent de la seva elaboració, grandària, forma. Hi ha un tipus de pasta per a cada salsa, podríem dir?
8: Sí, bueno, i a varietats de pasta n'hi ha moltíssimes i cadascuna pues, això està indicada per a preparar un plat concret o per a ser acompanyada d'una classe de salsa. Per exemple, hem de tenir en compte que la pasta llisa no té estries, ni rinxos, ni foras i és la més adequada per a salses lletxeretes. La pasta ratllada, la que té ratlletes, es recomana per a salses més denses, ja que les estries pues, permeten que la salsa s'adherisca molt millor i agarra molt més el sabor. I la pasta foradada o turbular és aconsellable per a salses que incorporen trossos de grans d'algun ingredient, com a verdura o carn, per exemple.
1: Uh-huh. I quins consells es dones per a cuinar la pasta? Quin seria, diguem, el truc italià?
8: Bueno, ahí a cada casa també tenen els seus secrets de la també. Mama, no? Però bueno, els condiments a l'hora de bullir diferents varietats de pasta en l'aigua, mai, pues, això, mai tira els condiments en l'aigua, estos afegeixen en la salsa o bé pues, després a l'emplatat. Després, quan bullir la pasta, pues, puja el foc a màxima temperatura i quan l'aigua pues, arriba a ebullició, abocar la sal, una cullerada per cada 200 grams, més o menys, i immediatament pues, afegir la pasta a l'aigua i remoure una cullera de fusta perquè esta no es pegue entre d'ella. I anar en compte, mai tires oli i fixa't en els minuts de cocció perquè que estan indicats en el revés del paquet perquè la pasta pues, quede això, al dente, no?
1: Exacte.
8: No banyar la pasta una vegada bullida, això també és un secretet, no? Que moltes vegades ho fem, transcorregut sí. el test de cocció, pues, escorre la pasta en un colador i afegir la salsa. I si ho desitges, pues reservar una mica de l'aigua calenta de la mateixa cocció per a mantecar un poquet uh-huh. la salsa i contribuir un poquet a l'emplatat estiga més bo. I també pues, quan retires la pasta del foc pues, no la deixes reposar ni la banyes amb aigua freda, que també pues, això, ho fem moltes vegades.
1: No, sí, des de luego que tinguent estos truquets en compte ens va aixir un platàs
8: sí.
1: Molt bo, com per exemple me ve a mi un poc al cap alguna varietat, no? Alguna opció de tagliatelle amb crema de vinagre de Mòdena o penne alla rabbiata, no? Passar el pesto del bocat, que n'hi ha moltes possibilitats
8: i molts noms que tenim que ha de prendre, no? Tenim receptes per pues, això de les més clàssics que han estat pues, molt esteses, com també la napolitana o la carbonara, no? En casa en macarrons, no? Macarrons i espaguetis,
1: sí,
8: A o B, però ara tenim moltíssims, no? La pasta, pues, amb moltíssimes opcions, tantes, pues, això, com ingredients. Cal animar-se, pues, afegir també fruites, verdures o salses, pues, més típiques d'altres cuines, com ara la soja, que també queda molt bé, i sorprendre'ns un poquet en els resultats.
1: Així
8: innovar.
1: És. Innovar i també en la cuina, ja que és cas amb la pasta, més tipus de pasta. Així que, mame, moltíssimes gràcies i fins la pròxima setmana.
8: Gràcies a tots.
1: Adeu.
8: Adeu.
9: Cooperativa es estar comprometidos con las personas. Por eso, desde Consum, nos preocupamos porque nuestros clientes puedan formarse e informarse a través de la revista Entre Nosotros y su versión digital entrenosotros.consum.es, así como nuestras redes sociales. Porque cuando todos juntos actuamos pensando en las personas, nos damos cuenta de que juntos...

0: 3 menys 10 en Comunitat Valenciana en la Onda els volem contar que hi ha històries que demostren que el talent valencià no té fronteres. En plena gira mundial d'un dels artistes més influents del planeta, Bad Bunny, dos noms valencians estan darrere d'un dels espais més comentats del seu tour, el backstage recreat al Metropolitano de Madrid, una autèntica immersió, Andrea, en un poble de Puerto Rico que ha captat totes les mirades.
1: Sí, per cert que avui comencen de nou els concerts a Madrid. Avui hi ha concert de Bad Bunny al Metropolitano i segur que hi ha molts valencians que estan allí disfrutant d'ell. Però bueno, aquestes dos valencianes són Marta Castellano, organitzadora de festes i events, i Maria Aramburu, dissenyadora d'interiors, dues emprendedores que des de la seva empresa Malens Creative

0: la Comunitat Valenciana. Ramón Pérez.
1: Inundad de datos los medios, desprende sensación de estar alerta, que te cagas y a la gente le calma. Es el missatge literal que va enviar Carlos Mazón als seus consellers i conselleres a primera hora del dia de la Dana. Va insistir en això poc després amb altres fórmules i en principi ja no consten més missatges seus. Consellers i conselleres anaven actualitzant l'última hora durant tota la jornada, però sense resposta del president, almenys en eixe grup. El més destacat d'ixe xat, pendents també del futur de la vaga educativa, les votacions dels sindicats acaben en només 40 minuts i als esports el València Bàsquet. Al control tècnic està Alejandro Bermúdez, així que amb el seu treball també comencem. Hem conegut esta vesprada el contingut del grup de WhatsApp de Carlos Mazón amb els seus consellers i conselleres el dia de la Dana. L'expresident va intervindre a primera hora del matí amb ixe missatge de inundad de datos los medios. Desprende sensación de estar alerta que te cagas y a la gente le calma. Va ser el que va publicar Mazón poc després de les 8 del matí del dia de la catàstrofe. I insistia, informar con detalle da imagen de control. Centrémonos hoy en eso. A continuación va demanar als consellers d'Educació, de Sanitat i de Serveis Socials que estigueren específicament pendents dels seus àmbits. I després, poc més, perquè Carlos Mazón no va intervindre més en eixe grup de WhatsApp amb el seu govern en tota la jornada, encara que els consellers i conselleres s'hi anaven publicant progressivament les novetats de cadascuna de les seues conselleries. Just avui ha comparegut davant la jutgessa de la Dana la vicepresidenta de la Generalitat, Susana Camarero, també conseller era de Serveis Socials en eixe moment, Amparo Piqueres.
2: Susana Camarero ha assegurat que es va connectar de manera telemàtica al SECOPI per a conèixer la situació i que durant el temps que va estar en la reunió va tindre la percepció que la situació a Utiel estava sota control. Segons ha assenyalat, va sentir que hi havia persones atrapades en teulades i que la unitat militar d'emergències treballava en els rescats, però ha afirmat que ningú li va comunicar que hi haguera centres de la seva competència afectats per la riuada. A més, ha negat haver tingut contacte el dia de la Dana amb el president Carlos Mazón ni cap persona ha dit del seu entorn. La vicepresidenta també ha indicat a la jutgessa, després del seu requeriment, que entregarà de manera voluntària els missatges que es van intercanviar els dies de la riuada en un grup de WhatsApp en el qual estava amb la resta de consellers.
1: Esta declaració judicial de Camarero i els WhatsApps coneguts esta vesprada han servit l'oposició per a tornar a carregar contra la gestió d'aquell moment i per a establir també paral·lelismes amb la Generalitat actual. Sentim la socialista Pilar Bernabé, Joan Baldoví de Compromís i també la resposta del president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca.
3: El señor Pérez Llorca va a seguir llevando como uno de sus logros como presidente de la Generalitat, que es seguir manteniendo al máximo responsable de toda la catástrofe.
4: Pérez Llorca, hui, és el culpable de mantindre Amazon aforat, en sou i xòfer, i de mantindre el mateix govern d'incompetents en el seu govern.
5: Que assumir les seues responsabilitats polítiques, que altres entenen i no les volen assumir, i el que estem demostrant dia a dia, que esta recuperació es du endavant i amb més rapidesa el que altres administracions fan i és la forma que té de treballar la Generalitat Valenciana.
1: Les víctimes de la Dana s'han concentrat davant el jutjat demanant la imputació de la vicepresidenta Camarero. També li han recriminat que hagi entrat avui a declarar pel garatge. Fons judicials confirmen que va demanar un permís per a fer-ho davant d'aquesta convocatòria precisament de la protesta i per a mantindre la seva seguretat. Rosa Álvarez i Marilo Gradoli.
6: Esta señora, que no ha tenido la valentía de entrar por la puerta ni ha querido mirarnos a la cara, pues es una elementa. Que el día 29 de octubre abandonó a las personas de teleasistencia, abandonó a las personas de las residencias y también de las viviendas tuteladas de Picanya, que poco se habla de ellas. Y murieron un número importante de personas mayores.
7: Hi ha cadires buides de persones residents, de persones que estaven a càrrec de la teleassistència i la consellera responsable d'aquella gestió no va estar a una via d'estar.
1: En apenas 40 minuts, en poc més, en poc menys, volem dir, de 40 minuts, a les 8 de la vesprada coneixerem els resultats de la consulta que els sindicats educatius estan fent als seus simpatitzants sobre els últims documents de Conselleria d'Educació referents a les seues demandes per a posar fi a la vaga educativa indefinida. Les entitats preveuen, no obstant això, que el desacord es mantinga, i concretament en tres àrees: la de formació professional, la de la presència del valencià i, sobretot, la de la pujada salarial. Explica per què el coordinador d'acció sindical del Sindicat de l'Ensenyament TPD, Marc Candela.
8: Nosaltres volíem recuperar les 30 hores de semipresencials en els cicles formatius per al curs que ve. I ens han dit que sí, però en 4 cursos. Per posar un exemple d'un tema que no és el que demanem nosaltres, que l'han acceptat, però no és el que demanem nosaltres en 30 terminis. Continua estant estancat el valencià, òbviament, i el tema retributiu.
1: Es manté així, per tant, la porta oberta a continuar negociant, fins i tot, diuen, més enllà de la fi de curs. Els sindicats afirmen, de fet, estar acostumats, diuen, a negociar en juliol. L'educació concertada valenciana ha tornat a protestar avui amb una nova jornada d'aturades als col·legis i una concentració també del professorat davant la Conselleria d'Hisenda. El secretari autonòmic del sindicat FECIE, Vicente Cabanes, demana a la Generalitat la mateixa celeritat que estan tenint amb les reivindicacions de la pública per a la concertada.
9: Para decirle al gobierno valenciano que debe de impulsar la negociación en el ámbito de la enseñanza concertada, solo corrigiendo esa doble velocidad en comparación con los compañeros de la enseñanza pública, pues se evitará el actual trato discriminatorio que estamos sufriendo los profesionales de los centros privados concertados.
1: I Famílies pel Valencià denuncia que moltes famílies que matriculen ara els seus fills i filles a 3 anys en centres que ja tenen una aula de 2 no han pogut escollir el valencià com a llengua base perquè les aules ja estaven assignades per conselleria segons el que va elegir el curs passat. Núria Moreno.
10: Entre les queixes rebudes, la de Gemma Ferrando des del CEIP Carraixet d'Almàssera, zona de predomini lingüístic valencià. Diu que s'ha ferit una unitat en valencià i altra en castellà, tot i que la majoria ha llegit el valencià.
11: Segons les dades oficials de l'equip directiu del nostre centre, aproximadament 27 famílies han manifestat com a primera opció el valencià, front a 2, que ho han fet en castellà. Això suposa més d'un 90% de sol·licituds a favor del valencià, xifra que supera àmpliament el 75% que esmenta la llei per a que les dues unitats foren en valencià.
10: Altra queixa que els ha arribat des del CEIP Sant Lluís de Bunyol, zona, en este cas, de predomini castellà. Denuncien que no s'ha obert cap aula en valencià, tot i ser la llengua escollida per 20 famílies com a primera opció davant només 8 en castellà.
12: Les 20 famílies que havien triat el valencià com a primera opció, directament en la pàgina ens ficava que ens havien donat la segona opció en castellà. No t'he trellat això que estan fent perquè encara que estem en una zona castellana parlant 20 famílies. No tenen arguments per a no ficar la línia en valencià.
10: Fons de la Conselleria d'Educació expliquen que en zones castellanoparlants la llei estableix que quan hi ha demanda suficient de valencià s'activaran nous grups i que s'estan estudiant casos com ara este de Bunyol.
1: Són ara les 7:28 de la vesprada. El president de la Generalitat i líder del PP valencià, Juan Fran Pérez Llorca, evita aclarir si cessarà el seu director general de Transparència, Jorge Bellver, després de confirmar-se la seva imputació al cas Assut. Pérez Llorca valora positivament, això sí, l'expedient obert a Bellver com a militant del PP.
13: Lo que establecen els estatuts és que quan hi ha apertura de juici oral es pot suspendre de militància o no. És una decisió que té que prendre el comitè de garanties. Jo el que vaig mostrar la meva opinió com a president, però sempre respectant el que diga el comitè de drets i garanties.
1: Avui ha acabat poques setmanes després de començar la comissió d'investigació oberta a la Diputació d'Alacant pel presumpte cas de corrupció amb els bons comerç que la institució va impulsar quan Carlos Mazón n'era el seu president i de la mà, a més de la Cambra de Comerç alacantina. Esta sessió final ha conclòs amb els vots a favor únicament del PP que no es va cometre cap irregularitat. Una conclusió que critica el socialista Raúl Ruiz, però que reivindica com a vàlida la popular Ana Serra.
14: El Partido Popular tiene mucho que explicar porque desde hoy se ha convertido en cómplice de este problema. Es una vergüenza que el Partido Popular hoy no haya querido sacar ningún tipo de verdad de esta comisión.
15: Absoluta transparencia de esta institución. Lamentablemente hemos tenido que intentar limpiar la imagen de una institución impoluta como consecuencia del intento de embarrar y de crispar por parte del Grupo Socialista.
1: El ministre de Consum, Pablo Bustinduy, insta a la Generalitat a que perseguisca el possible engany als consumidors sobre l'origen de l'arròs valencià. Ho ha fet concretament des de la muntanyeta dels Sants de Sueca, Virginia Delgado.
16: El ministre s'ha reunit a la capital de la Ribera Baixa amb arrossers per conèixer la seva denúncia sobre l'absència de controls oficials per part del govern autonòmic sobre la qualitat i etiquetatge de l'arròs i ha assegurat que actuarà per totes les vies possibles, tant legals com administratives, perquè la Generalitat complisca amb les seues funcions.
17: És sorprendente que haya una comunitat autònoma que no ejerce esas competencias, por tanto que no aporta esa información y que no responde a las denuncias que se han realizado. Pedimos que se subsane esa anomalía para garantizar, como digo, el derecho de los consumidores y consumidoras a contar con información precisa, veraz y detallada sobre aquello que está consumiendo. Pero desde luego el Ministerio va a hacer todo lo que esté en su mano y va a actuar por todos los cauces administrativos y legales necesarios para asegurarse de que esta competencia que se asuma y se ejerza.
10: Desde la Unió Llauradora insisteixen en que no es pot permetre que les grans empreses utilitzen simbologia valenciana en els seus productes, malgrat que en l'etiquetatge no apareix l'origen de l'arròs.
1: Obrim ara pàgina de successos i, a més, en clau de proximitat, perquè els robatoris amb força en vivendes han crescut a Requena més d'un 250% en un any. El balanç de criminalitat realitzat pel Ministeri de l'Interior assenyala el preocupant augment dels robatoris i les ciberestafes en este municipi valencià. Dani Rodrigo.
18: Les dades de criminalitat correspondents al primer trimestre de 2026 reflecteixen un important augment dels robatoris en força a Requena respecte al mateix període de l'any anterior. Entre gener i març es van comptabilitzar 33 robatoris en força en domicilis, establiments i altres instal·lacions. Dins d'esta categoria, els robatoris en vivendes van passar de 7 a 27 casos, amb una pujada del 285%. També van augmentar els delictes vinculats a internet. Les estafes informàtiques van créixer un 37% en passar de 45 a 62 denúncies. Requena es converteix així en el quin municipi en el qual més creix la criminalitat, només per darrere d'Aldaia, Petrer, Picassent i Vinaròs.
1: La Guàrdia Civil ha desarticulat un grup criminal assentat al Baix Maestrat, presumptament dedicat a la comissió de robatoris amb força, en este cas en interior de vehicles i establiments, estafes, encobriment i usurpació de l'estat civil. La investigació els relaciona amb una trentena de fets delictius en esta comarca castellonenca. L'operació s'ha saldat amb la detenció de tres persones. Usaven un magatzem concretament de Benicarló com a centre logístic per a classificar els objectes sostrets que després venien a través de diferents canals. I abans d'anar amb la crònica esportiva d'avui, hem de contar-los també que la Universitat Politècnica de València acollirà demà dijous i també divendres la 6a edició del Congrés Internacional Smart Business Innovation and Values. És una iniciativa destacada que reuneix a la capital valenciana experts vinguts des de Cambridge o Harvard, junt amb dirigents de companyies com ara IBM o Google i d'institucions com el Fons Monetari Internacional. Enguany, tot això al voltant de les solucions tecnològiques sostenibles. Anem ja amb la crònica esportiva valenciana d'avui. Anem ja amb Sergi López. Hola, Sergi, què tal?
19: Què tal? Bona vesprada.
1: Pendents en només uns minuts a les 8 del València Bàsquet.
19: Sí, a més amb bon ambient al Roig Arena per aixe partit, el primer de la sèrie de semifinals dels play-offs pel títol de Lliga CB entre València Bàsquet i el Joventut de Badalona. És un autèntic partidàs, fa 23 anys que no es veuen les cares a esta ronda dels play-offs i el València és favorit, però escolta Pedro Martínez perquè diu que allò de ser favorits, com a que no.
20: Creo que hablar de favoritos en una competición que acaban de perder los tres favoritos o los tres que tenían el factor pista a favor, ¿no? Como es el caso del Murcia, el caso del Madrid que tú has dicho y el caso del Baskonia, ¿no? Que los tres tenían el factor pista a favor y han quedado eliminados. Pues bueno, podemos ir al refranero, ¿no? Podemos ir al refranero cuando veas las barbas de tu vecino afeitar, ¿no? Pues, o sea, entonces yo creo que hablar de favoritos en esta competición, pues se ha demostrado que no vale para nada, ¿no?
19: Anem a veure si en este cas sí que val per alguna cosa i València Bàsquet per guanyar ixe primer partit. Ahir ho va fer per cert el Barça, que tot apunta que serà el rival en una hipotètica final per la lluita pel títol. Un apunt breu en clau futbolística i en clau granota. El Llevant ha renovat a Héctor Rodas i a Gil en la direcció esportiva fins a 2028. La nota negativa ens la deixa la eliminació del Castelló en les semifinals del playoff per ascendre a la Lliga. Va caure ahir en Almeria per 3-2. Víctor Frank, bona vesprada.
21: Què tal? Bona vesprada. El Castelló tracta de recuperar-se del dur varapal que va significar en el dia d'ahir la seva eliminació en la primera eliminatòria del play-off d'ascens a primera divisió. Un gol de l'Almeria en el minut 94, després d'un córner, va deixar sense opcions al conjunt albinegre, que va ser superior al llarg de pràcticament tot el partit. D'aquesta forma comencen ja a planificar la propera temporada en segona divisió.
19: Gràcies, Víctor. I continua tractant d'armar l'equip per a la pròxima temporada l'Elx, el conjunt il·licità, que continua amb el ball de tècnics. Felipe Canals, bona vesprada.
0: Hola, Sergi, muy buenas. A falta de novedades en lo deportivo, sigue la búsqueda del nuevo entrenador en el Elche. Hemos conocido que las obras de urbanización en el entorno del Estadio Martínez Valero van a comenzar a principios del próximo mes de julio. Mañana se aprobará la adjudicación definitiva en la Junta de Gobierno del Ayuntamiento. Una situación que va a hacer, porque tiene un plazo de ejecución de 5 meses, que las obras se vayan a realizar al mismo tiempo que el Elche dispute la temporada en primera.
19: Gràcies, Felipe. L'última hora, la capital alacantina, ens la costa, com sempre, el nostre company des de Onda Cero Alacant, David Esteve. Bona vesprada.
2: Bona vesprada. La actualidad del día en Alicante pasa por el partido que va a disputar en un rato la Fundación Agustinos frente a Nava en el último playoff de ascenso a la Liga Asobal. El conjunto alicantino necesita pasar esta eliminatoria a partido de ida y vuelta, dos choques para estar la próxima temporada en la máxima categoría y compartir división con el León Alicante.
19: Gràcies, David, però avui, Ramon, hem de pensar en bàsquet, en ixe partit entre València Bàsquet i Joventut de Badalona, al Roig Arena, més de 14.000 persones per a disfrutar de l'espectacle del bàsquet.
1: Molt pendents, per tant, quedem, ens ho contes demà. Gràcies, Sergi.
19: Adeu.
1: I pel que fa a l'oratge, una massa d'aire càlid d'Àfrica s'acostarà a nosaltres a partir de divendres, deixant temperatures màximes per damunt dels 33 graus en apenes 48 hores. L'estiu es presenta més calorós del normal. Onda Cero a Castelló, Lorena Pardo.
22: De fet, els últims 4 anys la temperatura mitjana anual ha pujat en tota la comunitat fins a 2 graus, com ha explicat el catedràtic de climatologia José Quereda.
23: Aparentemente vamos a tener un verano muy caluroso y sobre todo recordar que estamos en un marco donde la temperatura media en Castellón ha marcado por encima de los 19 grados de temperatura media anual. Hay que ponerla en contraste con la temperatura media de 17 grados que en 1980-85 teníamos.
22: Fins dijous les màximes es mantenen per davall dels 30 graus i a partir del cap de setmana pugen fins i tot 37 graus en la franja prelitoral. El diumenge serà el dia de màxim calor.
1: Així està la Comunitat Valenciana a 10 de juny de 2026. Més informació, més anàlisi i més opinió ací, a la brújula d'Onda Cero, amb Rafa Latorre i tot el seu equip. Molt bona vesprada.
24: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
25: ¿Sabes qué es Agenda 365? En agenda365.es tienes la agenda más completa y actualizada a tu disposición. Cartelera de cine, música, teatro, exposiciones.
26: Tú eliges.
25: Agenda Kids, guía de restaurantes, eventos en streaming y momentos inolvidables. Consulta toda la información de la comarca de la Safor a través de nuestro completo buscador o selecciona un lugar para ver su programación completa.
26: ¿Todo?
25: A solo un clic de distancia. Entra en agenda365.es y no te pierdas nada.
26: Y no te pierdas nada.
27: Comienza la nueva temporada en MB Muebles. Dale a tu hogar ese toque especial con sofás, dormitorios, comedores y artículos de decoración que harán brillar cada rincón. MB Muebles, tu casa, tu estilo, tu mejor elección. Te esperamos en nuestras tiendas de Daimús y Grau de Gandía. MB Muebles. Vive la nueva temporada con estilo y confort.
28: ¿Necesitas vender o comprar oro o joyas al mejor precio del mercado? Trisema Joyeros es la primera compraventa que abrió en Gandía hace 15 años. La seriedad y nuestros clientes satisfechos es nuestra mejor tarjeta de presentación. Fabricamos la joya que usted desee. Pagamos al contado. ¡Compruébelo! Trisema Joyeros. Pasaje Brumel, esquina La Delicada de Gandía.
29: Sin duda, un lugar diferente para tus comidas. En el Paseo Rosa Desvens número 10 del Grau de Gandía se encuentra Pizzería Volare. Te ofrecemos una amplísima carta para celíacos, tanto en pastas como en pizzas al horno de leña. En Pizzería Volare también disponemos de una variada carta de carnes, pescados, pastas, pizzas y postres caseros. Pizzería Volare. Abrimos todos los días. Fácil aparcamiento. Opciones veganas. Paseo Rosa Desvens número 10, Grau de Gandía. Teléfono 96284-2893.
3: de Madrid, Elena Bueno, Onda Cero.